0: Bon dia. Les precipitacions enregistrades han provocat un total de 77 incidents, menys dels previstos, perquè les pluges més intenses han caigut en la mar i han reduït el trànsit de vehicles en més d'un 80%. És el balanç que ha fet fa uns minuts el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, després de la reunió a primera hora del CECOPI.
1: Han habido lluvias que en algún punto ha sido torrencial, pero afortunadamente la previsión que había se ha quedado en el Mediterráneo, no ha impactado en la zona de litoral, fundamentalmente de Valencia y el litoral sur de Castellón, donde teníamos una verdadera preocupación porque se han registrado en el mar Mediterráneo lluvias de más de 160 litros por metro cuadrado en 10 minutos y que llegaban aproximadamente a 600 litros por metro cuadrado en una hora, que si hubiera impactado en el litoral habrían habido importantes problemas.
0: Quant a l'estat del trànsit, actualment segueix tallada la N340 entre Vinaròs i Tarragona per les pluges en esta última ciutat, amb el que els desplaçaments cap a Barcelona s'han de fer per la P7. A Eslida també s'ha tallat la CB22. I la policia local ha detingut a Borriana un home per tràfic de drogues que havia fugit després de colpejar un altre cotxe. Va donar positiu en consum de cocaïna i se li van confiscar a més bitllets de 50 i 20 euros fins a arribar als 3.000 euros que no va saber justificar. I la Guàrdia Civil ha rescatat a una rabosa que havia quedat atrapada a l'interior d'una bassa de rec de guardamar del Segura, Alacant, després de rebre un avís que alertava de la presència de l'animal en l'embassament. I la banda britànica Muse visitarà per primera vegada València. Tocaran el Roig Arena el pròxim 23 de gener, l'última data d'una etapa per la gira europea.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Los findes dan para mucho, entre la comida familiar y la visita protocolaria al supermercado, entre el partido y la siesta que se te va de las manos. Entre una cosa y la otra, todavía puedes enterarte de qué está pasando. Porque siempre hay tiempo para la actualidad, hay tiempo para el humor, hay tiempo para Julia en la Onda. Disfruta de toda la información y el humor de los fines de semana a partir de las 8 de la mañana con Julia Otero. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: porque tampoco somos imprescindibles a primera hora. Que tengan un buen fin de semana, gracias por su confianza como siempre, y ahora comienza la programación local y regional. Hasta el lunes. Adiós.
1: Bona vesprada, ja no hi ha avís roig a Castelló, ara és groc també a València, al litoral d'Alacant, taronja, fins les 8 de la vesprada. La comissió d'investigació sobre el cas dels pisos protegits del residencial Les Naus d'Alacant es reprendran les Corts el 20 i 22 d'octubre, per a quan s'han fixat dos noves sessions. En el llistat de noms en el que figuren quatre investigats estarien el sogre, que també té un pis, de l'exregidora d'Urbanisme del PP, Rocío Gómez, que igualment va ser adjudicatària d'un immoble que va dimitir del seu càrrec després de conèixer-se este fet i que es troba entre els 15 imputats en el jutjat. L'Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques reclama de nou una reunió amb la Generalitat, en concret amb el president Juanfran Pérez Llorca i la consellera Carmen Ortí, per abordar el tancament del Teatre Principal de València. Aseguren que han passat una setmana i no tenen resposta. Si s'han reunit, diuen, amb el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, demanen revisar la possibilitat d'escometre les obres per fases. I el Tribunal Superior de Justícia ha confirmat la condemna d'un any de presó imposada per l'Audiència d'Alacant a un jove per agressió sexual a una menor d'edat. Ha quedat provat que va fer tocaments a la víctima quan es troba ben asseguts en l'escala d'un portal. El jutjat desestima així el recurs d'apel·lació interposat per la defensa contra la decisió dictada en primera instància. I la Comunitat Valenciana va rebre 1,5 milions de viatgers internacionals el mes d'agost, un 9,4% més que en el vuitè mes de l'any passat, deixant una despesa de 2.392 milions d'euros, segons dades que ha difós avui l'Institut Nacional d'Estadística. La comunitat és el quart destí principal dels turistes estrangers a Espanya. I la Guàrdia Civil ha dut a terme diversos dispositius i actuacions policials a Almassora que han culminat amb la detenció de 6 persones, entre elles relacionades suposadament amb delictes de tràfic de drogues.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: Muy buenas tardes y bienvenidos a este viernes, a este 2 de octubre de este 2026. Bienvenidos aquí a Más de Uno, Safor Vaidigna, en Onda Cero Gandía. Ya saben, en la 104.0 FM y también nos pueden escuchar en OndaCeroGandía.com. Estaremos aquí desde ahora y hasta las 2 menos 10, como cada día, acompañándoles con diversos asuntos de actualidad. Como saben, pues esto que acaban de escuchar, que es el tío de la porra, esta mañana no ha podido sonar, no está sonando por las calles de Gandía. Será mañana sábado. En principio, esto es lo que sabemos en estos momentos, porque a partir de la una se ha convocado un nuevo CECOPAL. Esta reunión que se celebra en el Ayuntamiento de Gandía, donde están pues el alcalde, está Balbina Sendra, esto también Lidia Morant, está José Martínez Espasa, bueno, están todos los integrantes que deciden cómo está la situación y qué medidas se van a llevar a cabo. Las medidas ya lo saben, ayer se suspendía el primer día de Fira y Festes, los actos que se tenían que celebrar hoy viernes, se pasan a mañana sábado. Mañana saldrá el tío de la porra. Ahora enseguida, en la primera parte, vamos a escuchar la rueda de prensa que se celebraba ayer en el Ayuntamiento de Gandía, donde volveremos a recordar las medidas, lo que hay en pues para las Fira y Festes. Como saben, los actos centrales pasan de hoy a mañana sábado, todos. Ahora enseguida los escuchamos. Este será uno de los temas de la primera parte del programa de hoy. También nos marcharemos hasta Oliva para hablar con la concejala de Cultura, con Teresa Tur, porque hace unos días presentaban la programación cultural de este último trimestre del 2026. Mira, hoy precisamente está en Oliva, va a visitar Oliva Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria, en una charla. Y hay más cosas que después desgranaremos con ella. Estos dos temas, la rueda de prensa del alcalde de ayer, para recordarlo de nuevo, y la entrevista con Teresa Tur, serán los temas de la primera parte del programa de hoy. En la segunda parte, seguimos con esa ronda de entrevistas con los diferentes representantes políticos de la ciudad de Gandía. Hoy le toca el turno a Víctor Soler, al portavoz del Partido Popular, que en la segunda parte estará con nosotros pues para comentar cómo ve la feria y también cómo va a transcurrir. Pues ya sabemos que en este primer día pues se ha suspendido todo. Tenemos que estar ahí mirando el tiempo porque parece que esta tarde, estaba lloviendo la hora, estaba actualizando la página, y esta tarde parece que va a llover. Bueno, ahora enseguida les comento la previsión, porque hay un poco de todo. Como digo, en la segunda parte hablaremos con Víctor Soler, el portavoz del Partido Popular en Gandía, y también tendremos algo muy peculiar por estas fechas, la mocadora. Escucharemos las declaraciones de la concejala de Comercio, Elena Moncho, también de Miguel Rosselló y de Salva Martí. Esto se presentaba hace unos días en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gandía, y la mocadora será la próxima semana, a partir del martes que viene, del 6 hasta el 9, del martes hasta el viernes, el 9 de octubre, el Día de los Valencianos. También tendremos algo de actualidad de Oliva, Oliva en la Onda, aparte de la entrevista que, como les he dicho, tendremos con Teresa Tur, y estamos a la espera porque a la una, como digo, es el CECOPAL. Vamos a hacer lo posible, si se puede. A lo mejor tendremos al alcalde o a Balbina. Aún no me lo han confirmado, pero intentaremos dar la última hora, porque, como digo, el CECOPAL es a la una de la tarde, la rueda de prensa será por lo menos a la una y media o un poco más tarde. Y bueno, esperemos que entre dentro del programa. Como saben, pues tenemos hasta las 2 menos 10, estamos aquí en directo con ustedes y por lo tanto intentaremos que entren en directo y que nos puedan contar la última hora. Ahora lo que hacemos es ir con el tiempo.
1: Más de uno. Información meteorológica facilitada por Borja Ópticos.
0: Pues el tiempo está revuelto. Vamos con las alertas, ¿vale? Ahora ya mismo, desde hace 29 minutos, desde las 12 del mediodía, pues terminaba esa alerta naranja, pero ojo, porque tenemos alerta amarilla desde ahora, desde las 12 y hasta las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque de 9 de la noche y hasta las 12, durante esas 3 horas, la alerta vuelve a subir de amarilla a naranja. Después, a partir de las 12 de la medianoche, desaparecen las alertas. Se terminan todas las alertas que hay en vigor. Por lo tanto, mañana sábado, en principio, de momento, no tenemos ninguna alerta. Las alertas, como digo, desde ahora, desde las 12 del mediodía y hasta las 9 de la noche, esa alerta es amarilla. De 9 de la noche y hasta las 12, para terminar la jornada de hoy, esa alerta pasa de amarilla a naranja. Por lo tanto, ténganlo muy en cuenta si se tienen que desplazar durante esta tarde-noche. Vamos con el tiempo. Hoy viernes tenemos una máxima de 25 grados, una mínima de 19. Probabilidad de lluvia de un 100%. El viento ha comenzado hoy soplando del nordeste, pero después cambiará al oeste, con rachas máximas de 20 kilómetros por hora y una velocidad media de 10. Para hoy, el índice ultravioleta es de 5 en escala de 10. Para mañana sábado, la máxima y la mínima son igual que hoy. Máxima de 25, mínima de 19. Mañana, el viento, igual que hoy, comenzará soplando del nordeste y después cambiará al oeste. Mañana, rachas de viento de 10 kilómetros por hora, la máxima, la media de 5. El índice ultravioleta máximo para mañana también de 5 en escala de 10. El domingo igual, máxima de 25, mínima de 19 y una probabilidad de lluvia del 95%. El domingo el viento comenzará soplando del oeste, pero después cambiará a norte con rachas máximas de 10 kilómetros por hora y una velocidad media de 5. Este es el tiempo que tenemos para todo el fin de semana. Parece que a partir del lunes ya va cambiando un poco la cosa, pero tendremos que ir siguiéndolo. Y antes de terminar el tiempo, les recuerdo las temperaturas que tenemos en estos momentos, cuando son las 12 y 31 minutos. Aquí, en Gandía, 25,6 grados. En Oliva, 26,1. Y en Tabernes de la Valldigna, 24 grados, según Avamet.
1: Esta ha sido la información meteorológica facilitada por Borja Ópticos.
2: ¿Tu hijo es miope? ¿Sabías que existe una solución para ralentizar la progresión de su miopía? MiyoSmart es el tratamiento infantil en las gafas que ayuda a controlar su avance. MiyoSmart está avalado por rigurosos estudios científicos que demuestran su eficacia. En Borja Ópticos somos especialistas en gestión de miopía. Estamos en San Francisco de Borja 57, en Gandía, también en Ontinyent y Albaida.
1: Más de uno.
3: No uses. Gandía ya está de festa. Vine a gaudir de la Fira y Festes del 2 al 5 de octubre. Teatre, música, concerts, mercats, tradició, atraccions infantils, espectacles de carrer per a totes les edats i una àmplia oferta gastronòmica. Descarrega't el programa a firaifestesgandia.org. T'ho vas a perdre. Gaudís de la Fira i Festes. Ayuntamiento de Gandía.
4: Siempre ofreciéndote lo mejor. Somos el restaurante Brisa del Mar y nos avala la experiencia de más de 50 años logrando darte el mejor producto del mercado.
5: Todos tus eventos, comidas y cenas serán todo un éxito en nuestro restaurante, en nuestros salones y, cómo no, en nuestro jardín. Brisa del Mar, tu restaurante salón de confianza, abre de miércoles a domingo para comidas y todas las noches, de viernes y sábados para que disfrutes de una buena y agradable cena.
4: Restaurante Brisa del Mar, Carrer del Mar 32, Piles. Teléfono de reservas 96 283 15 25. Tu referente gastronómico.
6: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales, formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
1: Más de uno.
0: Pues seguimos en Más de uno, Sagrova y Digna, 12:34 minutos, y como les decía, vamos a volver a recordar lo que nos comentaba el alcalde de Gandía ayer, en esa rueda de prensa. Los actos centrales del primer día de Fira y Festes se pasan a mañana. El tío de la porra saldrá mañana por la mañana, en principio. También asistirá a los colegios. Los colegios abrirán de manera excepcional para que los niños puedan entrar y ver al tío de la porra. Y el acto central, que se celebra por la tarde a las 8:30, se tenía que celebrar hoy también y se pasará a mañana. De momento, esto es lo que sabemos, como digo. Vamos a escuchar al alcalde y también a Esther Sapena.
7: Prada. Acabem de celebrar la segona reunió del CECOPAL, del Comitè de Coordinació Municipal i d'Emergències. La primera va tindre lloc ahir, només es va decretar el nivell d'alerta taronja que coincidia amb un avís especial per fortes pluges i, com sempre, en la ciutat de Gandia actuem baix un criteri que és fonamental, la seguretat dels nostres ciutadans, la seva protecció, l'anticipació i la garantia de presa de decisions en tot moment, garantint que s'evita el risc i el perill per als ciutadans i ciutadanes en moments extrems. De fet, avui, este mateix matí, s'ha produït el pas a avís i a alerta roja, tal com semblava previsible per les informacions que teníem ahir, i una vegada s'ha produït el pas a nivell roig, poc abans s'ha produït un avís també d'aquest alert que han rebut tots els ciutadans i ciutadanes en previsió d'unes hores que seran complicades. Nosaltres sempre prenem totes les decisions amb dades, però sobretot les prenem amb la garantia d'anticipació i de respostes als ciutadans i a les ciutadanes. I ahir la informació que teníem era la mateixa d'avui, d'un escenari de pluges que pot ser complicat, advers des de luego en les pròximes hores, però la policia local ens va traslladar el risc que en una ciutat que concentra un volum molt elevat d'escolars de totes les etapes educatives, no sols de la seva mobilitat en circumstàncies possiblement complicades, també d'unes eixides de col·legis que en les previsions d'horatge i de pluja que teníem ahir hagueren pogut ser molt complicades, adverses per als alumnes, les mares i pares i per a tota la comunitat educativa. Afortunadament, això no està en les nostres mans. Afortunadament, avui aquestes previsions de pluja forta fins al moment no s'estan complint en les eixides dels col·legis, però hem de tindre en compte que avui és el primer dia de jornada lectiva completa, sense jornada reduïda d'estiu, amb la qual cosa havíem d'extremar les precaucions per a no prendre decisions precipitades i sobretot per a no prendre decisions ja amb l'avís roig damunt de la taula, sinó prendre-les abans. I això és el que motiva sempre la presa de decisions d'aquest govern municipal amb la màxima claredat i amb la màxima garantia de protecció i de prevenció anticipadament, no després, dels nostres ciutadans i ciutadanes, especialment d'algo tan concret i amb una intendència tan complexa que tots els dies genera un flux de mobilitat que no solament involucra la nostra ciutat, també ho fa a la resta de la comarca i de comarques veïnes que es desplacen fins a una capital com Gandia per a la seva jornada lectiva i per a la seva jornada educativa. Per al dia d'avui i amb les mesures de nivell i d'alerta roja, tant d'AEMET com de l'U2, el CECOPAL ha prorrogat les mesures que ja estaven establertes ahir, que eren el tancament de les instal·lacions esportives a l'aire lliure, el tancament del cementeri municipal, la restricció de determinades activitats, les mesures que se solen prendre en la contingència d'una alerta taronja, reforçada en este cas per un avís especial, però com que hem escalat a nivell roig, el que hem decretat són les alertes homogènies per a este tipus d'alerta. Tancar totes les instal·lacions municipals amb vigència en el moment en què entra en vigor l'alerta roja, mantindre el tancament acordat ja en el dia d'ahir i llançar les recomanacions que sempre, des del CECOPAL i des de l'Ajuntament de Gandia, sempre per els canals oficials, ens trasllada el 112 i AEMET, que són les de previndre en tot moment la seguretat dels ciutadans i ciutadanes i de que se tinga cura de les mesures de prevenció i de precaució que és necessari tindre en compte sempre que hi ha un nivell d'alerta roja. Però és que, a més, el nivell d'alerta roja se produeix a escasses hores de l'inici de la fira i festes, amb una incertesa que també teníem ahir, que era que no sabíem en quin moment s'iniciaria, en quin moment de la jornada s'iniciaria el pic més important de pluja. Sabíem que venien hores adverses, però hi havia una incertesa i així se'ns va traslladar per tots els estaments oficials respecte a quan començaria el pic més intens de la pluja. És evident que fins al moment no s'ha produït, però és evident també que venen per davant hores adverses. Amb la qual cosa, amb un nivell roig d'alerta, les mesures se mantenen per al dia de demà. Les mesures de tancament, de restriccions i, per suposar, de suspensió de la jornada lectiva se mantenen per al dia de demà, que a més seria el dia d'inici de la pròpia fira i festes. I això ens obliga també a anticipar-nos. Amb la qual cosa, és de veres que hi ha una previsió de desescalada a partir de les primeres hores de demà, que és més evident a partir del migdia, però no és menys cert que la intendència meteorològica i el nivell roig d'alerta està afectant ja la programació de la fira i festes. Entre d'altres coses, perquè el muntatge de la fira no se pot produir en tot allò que té que veure en component elèctric i perquè anticipadament hem de prendre decisions respecte a preventius, a la mobilitat i als desplaçaments que se puguen produir en les pròximes hores, i això condiciona, evidentment, el muntatge de la pròpia fira. En previsió de que demà pugui haver una nova etapa de desescalada de les alertes, el CECOPAL se tornarà a reunir passat el migdia per a estudiar les noves mesures i la evolució de la programació. Però creiem que hem de prendre decisions anticipadament, igual que vam fer en la jornada d'ahir, per a que tot el món se pugui organitzar, amb una altra premissa també molt important, que és que, igual que ens hem de fer càrrec de la contingència de l'alerta, igual que hem de reaccionar a les mesures de l'alerta, també, si les mesures de l'alerta ho permetixen i si desescalem en els nivells d'avisos d'AEMET i d'alerta de l'112, els ciutadans i ciutadanes, els xiquets i xiquetes, puguen disfrutar de la seva fira i festes, insistisc, sempre que els nivells d'alerta ho permeten i sempre que els estaments oficials i el propi CECOPAL, a partir de les seues recomanacions i dels seus avisos, aixina en seu decreten. Amb la qual cosa, amb la voluntat de que tot el món puga disfrutar de la fira i festes, que no se perda la màgia de la fira i festes, hem cregut convenient des del CECOPAL que el tio de la porra passi a celebrar-se en la jornada del dissabte. El tio de la porra eixirà el dissabte en el mateix horari previst, a les 9 del matí de l'Ajuntament de Gandia, se concentraran així les bandes i anirà a tots els centres educatius. Després les regidores explicaran la intendència, però jo vull agrair enormement als centres educatius i a la regidoria d'Educació el seu treball a destall, planificant una nova jornada de tio de la porra per a encetar en plenitud la fira i festes a partir del dissabte al matí. L'horari d'arribada a cada centre educatiu serà el que ja se va acordar amb els propis centres des del Departament de Cultura i de Festes. L'organització, els serveis preventius i els serveis policials se mantenen per a cobrir en la jornada del dissabte el tio de la porra i poder començar en la concentració de bandes el propi dissabte i fer que el tio de la porra, si els nivells d'alerta van tal i com està previst que vagin, si hi ha canvis els tornaríem a abordar, però segons el que se'ns ha traslladat des de l'112, des de tots els estaments, segons el que tenim també per els nostres propis informes i per les previsions que se'ns trasllada, és possible que la jornada de dissabte siga molt més tranquil·la, amb la qual cosa ja puguem parlar de viure en plenitud les nostres festes patronals i de celebrar la nostra fira. El tio de la porra tornaria a l'Ajuntament de Gandia passat el migdia, en l'horari habitual, per a fer la concentració tradicional de bandes, això quant al dissabte de matí, i l'espectacle inaugural de la fira i festes, que anava a ser demà per la vesprada i que té un component primer de muntatge previ i després pirotècnic també, passa a ser el dissabte, a la mateixa hora en què estava previst, de divendres a dissabte a les 8:30 de la vesprada. Se reubicarà les activitats que s'hagi de reubicar, les del matí de demà divendres, absolutament totes, i les de la vesprada, parla específicament de la plaça del Mosset, del recinte firal, dels espectacles de carrer i de les activitats de la Casa de la Marquesa, estarà en funció de com vagi el dia de demà. Si demà som capaços de desescalar en les mesures d'alerta, aquestes activitats se produirien en, bueno, el trasbals lògic, però en la certa normalitat del dia, i si no, a migdia de demà decretaríem la seva suspensió i la seva reubicació en el temps. El que també se reubica en el temps és, en prevenció de com vaig el dia de demà, la festa per a les persones més joves, la festa Breix, que passarà al pont d'octubre. Se celebrarà en un dia encara a determinar, a convindre, però se celebrarà en el pont d'octubre. En principi, el que tenim són dos escenaris molt distints, unes hores que són estes, que són adverses, on recomanem la màxima cura i atenció a tots els ciutadans, evidentment a informar-se per els canals oficials, per l'Ajuntament de Gandia i el 112 i seguir les indicacions de totes les autoritats al càrrec de l'emergència. Se'ns ha recomanat la màxima precaució en aquest episodi de pluges, com sempre fem i garantim des de la ciutat de Gandia. I després hi hauria un escenari distint, alternatiu, que és el de la jornada de demà divendres. Una vegada acabe el nivell d'alerta roja, si les coses van com van, que insistisc, tot està condicionat a l'evolució d'aixes alertes, ja que les coses se puguen produir d'una manera distinta, però per el que sembla, els nivells d'alerta demà anirien desescalant, anirien a menys progressivament, i això ja ens permetria prendre decisions distintes. En funció de com vagi el nivell d'alerta, anirem obrint el que són les activitats de fira i festes, però queda descartat absolutament demà de matí la celebració de ninguna activitat, perquè les previsions són d'una nit molt complicada i d'unes primeres hores de demà amb possibles pics intensos de pluja. Això són almenys les previsions que se'ns trasllada des de tots els estaments oficials. A partir de dissabte, haurem de veure la previsió de l'oratge, sembla que serà més favorable, però si així fora, si la previsió fora més favorable, tota la resta de la fira i festes se desenvoluparia en plena normalitat, amb la plena garantia de viure-la intensament de tots els ciutadans i de tots els nostres visitants. Això és el que jo vos puc traslladar a hores d'ara. Aixes són les determinacions que ha pres el FECOPAL, a més d'evidentment mantindre fins al dia de demà, almenys fins a la jornada de demà, totes les mesures que ja estan vigents des d'ahir, reforçades amb el nivell roig que ens obliga a persistir en el tancament de les instal·lacions municipals i a la plena garantia d'estar al càrrec de tots els dispositius i preventius que estan activats des del mateix moment de l'activació de l'emergència per alerta taronja, reforçada en aquest cas per avís especial.
8: Per la meva banda, en primer lloc, vull donar les gràcies a les famílies que avui, malauradament, un dia més han tingut que fer un esforç per conciliar i quedar-se en esos xiquets i xiquetes sense poder acudir a centres educatius. I en segon lloc, a la comunitat educativa que ha respost en este matí de forma molt ràpida que sí, que el tio de la porra no decau, tot i que el temps no ens permeta realitzar-lo demà, i podem anunciar que tant els centres públics com els centres concertats de la ciutat i els quatre instituts públics el dissabte estaran oberts, estarà obert l'espai del pati, a més amb una invitació a tota la família, perquè el dissabte és un dia no lectiu, per lo que els encarregats de vetllar per la seguretat dels xiquets i xiquetes seran les pròpies famílies. És una invitació no sols per als alumnes de centre, sinó també per a les seues famílies, que esta vegada sí que podran entrar dins del pati a acompanyar els seus fills i filles, nets o netes, germans i germanes, a gaudir del nostre entranyable tio de la porra, que, bueno, una fira sense tio de la porra consideràvem que per a xiquets i xiquetes doncs no era el més adient, i per tant agrair la voluntat de tota la comunitat educativa que ha dit que sí, que obriran, que aniran el dissabte, faran aquest esforç i, bueno, gaudirem tots juntes del tio de la porra, s'obrirà l'espai, gaudirem, eixiran, tancaran el cole i, bueno, donarem el tret, esperem que el temps ens ho permeta, a la fira, com tots l'esperàvem. Crec que era molt més intensa, perquè si hem reubicat totes les activitats en dissabte, diumenge i dilluns, doncs serà una fira amb un dia menys, però molt intensa. I agrair, pues, a tots els companys pel treball realitzat i aquestes hores tan complicades, que crec que hem estat a l'alçada de poder donar amb previsió per a que les famílies puguin organitzar-se una resposta contundent, tot i que ara, quan tots veguem el sol, ens afecta i és difícil, però la seguretat dels nostres xiquets i xiquetes, 17.000 alumnes que té esta ciutat, va per davant de qualsevol malestar que pugui generar el fet que al final no hagi plogut.
7: Sí, la vigència de les mesures efectivament se manté hasta el final de les alertes i hasta coincidirà més o menys la desescalada amb la convocatòria d'un nou FECOPAL demà al migdia. Està previst que però està previst que a migdia, segons s'emet, els avisos puguen ser distints a partir de migdia. Si aquesta previsió se complirà, el FECOPAL se convocaria immediatament, coincidint amb aquesta desescalada, aquest rebaix de nivell d'alerta, per a decretar mesures distintes en funció també de si se manté o no l'alerta taronja del 112, que sabeu que és la que condiciona tot. l'alerta del 112, és previsible que se pugui mantenir a lo llarg del dia de demà, i això també condicionaria, condiciona les decisions que hem pres, però condicionaria des de luego les que se pugui prendre en el dia de demà, però és previsible que també el 112, si les coses anaren bé, ja de cara al dissabte anarà desescalant progressivament. Afectarà, és possible que algun horari, això haurem de veure-ho, i està a la web de l'Ajuntament de Gandia per a informar a temps complet de tota la reubicació d'espais i de programació. Afectarà, és possible també, a la ubicació d'algunes activitats que s'hagin de moure de lloc, perquè també al tindre més activitats tenim els espais més condicionats. El que sí que podem dir és que anem a reprogramar la major part de les activitats, si no totes, o bé ara, o bé com la festa breix en els pròxims dies, que els ciutadans i ciutadanes tinguin la garantia, i això és gràcies a l'esforç del Departament de Cultura i de tots els departaments de l'Ajuntament, tinguin la garantia de que se va a poder viure quan les alertes ho permeten la fira i festes. I si això passa per reprogramar, concentrar i ocupar més espais, ho farem. És un esforç molt major, però l'assumim, perquè creiem que tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a viure la seva fira i festes, i jo també els vull agrair el seu esforç sempre, però sobretot en aquestes hores, que són en definitiva també les hores prèvies a la nostra fira i festes. Bueno, he pogut parlar amb el subdelegat de govern, ens ha traslladat que pot ser una situació complicada. Estes tronades tenen un marge d'incertesa, no se sap on se van a produir i no se sap a quina hora van a començar. El que teníem ahir era la prevenció de que avui l'eixida dels col·legis poguera ser complicada i això poguera causar molts problemes de seguretat i d'integritat dels propis alumnes i de les famílies. Segueix persistint la incertesa. Per això jo crec que els missatges són molt clars. L'ES Alert i l'Alerta Roja coincideixen en un espai de temps on pot haver fenòmens complicats, poden haver tormentes, a més de persistents, localment molt fortes, en molt de pic de precipitació, i que puguen crear algun problema puntual de retenció de pluja i retenció d'aigua. Hem d'estar al càrrec de totes les recomanacions, evitar els desplaçaments si no són merament imprescindibles, si no són molt necessaris, tindre cura de la integritat de totes les persones que ens envolten, des de luego acudir a la informació dels canals oficials i extremar totes les mesures de precaució a partir de les mesures que l'Ajuntament de Gandia també ha anat decretant i acordant, tant en l'alerta taronja reforçada amb avís especial del dia d'ahir com amb l'alerta roja del dia d'avui. És possible que tinguem una nit i una matinada intenses, és possible, no sabem. Tampoc, bueno, sabeu que aquest marge d'incertesa fa variar molt els pics de pluja en funció de la ubicació geogràfica, però en previsió de que puguin ser complicats, crec que sempre val i impera la prevenció i la precaució. És de veres que a lo llarg de demà apareix que l'escenari és de millora progressiva, conforme vaig avançant el dia l'escenari anirà millorant, però de moment per a demà el 112 també manté l'alerta taronja reforçada amb avís especial, almenys en la jornada de demà, si no hi ha decisions noves, també se manté. Sí, per exemple, en el Parc de la Festa el muntatge va molt retardat perquè té una part de component elèctric que no se pot instal·lar en alerta roja. Això està condicionant el muntatge d'alguns espais i és evident que també trastoca l'horari de treball i l'activitat de muntatge d'estos dies. El muntatge se va a veure alterat, segur, però treballem amb la idea de que se faça en plena seguretat, en plenes garanties de protecció i s'adapte als nous horaris que hem marcat a partir de la jornada de demà, o si demà no poguera haver activitats finalment, en quasi tota seguretat en la jornada de dissabte.
1: Más de uno.
9: ¿Buscas casa o quieres vender o alquilar sin complicaciones? Te asesoramos para que saques el máximo partido a tu vivienda, acompañándote en todo el proceso.
10: De costas y más.
9: Mejor hipoteca, seguros a medida y planes para tu futuro. ¿Gerencias? También estamos contigo. Ven a conocernos a Avenida del Mar 29, Belreguard.
10: De costas y más. Tu historia empieza aquí.
11: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol sin apps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96-284-0111.
1: Más de uno.

0: I seguim en estos programes especials en motiu de la Fira i Festes de Gandia d'este 2026. Quin temps ha eixit, mare meva. Però bueno, tot sempre, com diguem, si no plou en fira, és algo raro. I avui tenim el portaveu del Partit Popular a Gandia, a Víctor Soler. Víctor, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada.
0: Bueno, primer que res, pues espero que estigues molt bé. Sabem el que va passar la setmana passada. Des d'ací, un abraç molt fort per a tu i per a tota la teva família. Evidentment, pues, tenien que dir-ho, i pues, un abraç molt fort. I ja deixem-ho a un costat i parlem de la fira i un poquet d'alegria.

0: dolor, de situacions pues, que són tristes, pues, sempre reconforta tindré al costat a tantíssima gent. Sabien que mon pare era una persona volguda, però la veritat que s'han desbordat pues, tantíssimes mostres de, pues, això, d'estima. I volia aprofitar per a dir això. També és de veure que estem ara en un moment de fira i festes, d'alegria, i que és cert que pues, jo encara tinc el cor tocaet i amb dolor dins del cos, però sempre un poc amb l'esperit de mon pare, que va ser una persona forta, valenta, que a més era comerciant, que tenia un negoci, que sempre, independentment de l'estat d'ànim, de ploguera, de fer a sol, sempre hi havia que tirar endavant. I era molt fort perquè tenia que ser fort pel seu negoci, per a tirar endavant els seus tres fills, i per tant, aquest esperit és el que avui pues, jo també reivindique, i segur que mon pare des del cel pues, estaria dient-me, va, xiquet, tira-li, que tenim que estar contents i tenim que estar fent feina. Així que endavant sempre.
1: Pues sí, així és, Víctor. La vida continua, show must go on, com diria la cançó de Freddie Mercury. I bueno, ja tenim la fira ahir, avui és el primer dia, és en este divendres, en este 2 d'octubre, i bueno, el temps ha sigut així un poc rebolicat, a veurem al final com va desenvolupant-se tot, però des del Partit Popular, què volen dir al respecte de la fira i festes?
0: Bueno, la Fira i Festes és una fira que té un model que és cert que ja està consolidat, però que jo li vaig dir a l'alcalde i a l'equip de govern que cal una actualització perquè estem vivint un poc de rentes. És un model que funciona si l'horatge és bo, si pues no plou, perquè és un model que nosaltres vull recordar des del Partit Popular quan vam governar vam traslladar al cap de setmana, i per tant és quan la gent té festa i si fa bon horatge és al carrer, i per tant es troba en les activitats que n'hi ha i ja, pues, ja de per si és un èxit. Però crec que cal actualitzar-ho als nous temps, que amb una bona base que hi ha, que és la d'una fira al carrer participativa, pues, poden introduir elements pues, innovadors, com per exemple deslocalitzar algunes activitats per a que no estigui tan massificat, portar més activitats a alguns barris per a que les fira i festes, que són les festes de Gandia, també estiguen en tota la ciutat. Crec que Gandia mereix més ambició. Crec que tenim un govern massa complaent i pues, massa poregós en moltes coses, i Gandia mereix ser la gran capital de la província de València, després de la capital, lògicament, i això es fa en actuacions potents i sobretot en activitats que vagin més enllà de, pues, de lo que estem veient, no? Perquè crec que tenim que reivindicar un poc més. I després hi ha una cosa que a mi sempre m'ha ocupat, que és promocionar la nostra ciutat més enllà de les nostres fronteres. Jo no entenc per què Gandia no promociona la seva fira i festes en València Capital, en Castelló o en Alacant. Jo mateixa vaig fer una acció simbòlica de promoció l'altre dia, vaig clavar un tòtem, una referència de Gandia en la plaça de Bous, en fi, en el cor de València Capital, pues un poc reflectint que tot això és el que ha d'estar fent el govern de la ciutat, gastar-se menys diners en fer una campanya política d'una persona, en este cas de José Manuel Prieto, i que aquests diners pues, tinguin que anar destinats a la promoció de la Fira i Festes. És a dir, que en Fira i Festes no només vinga la gent de Gandia, per suposar que sí, de la comarca, sinó que puguem tindre gent de l'estrès de València, que estudia a la camp, però també de tota Espanya. Per tant, és un model que funciona, però és un model que cal actualitzar, i per tant, sobretot, el que hem de fer és fer una promoció més potent amb activitats pues, més ambicioses. Però en tot cas, Ivan, jo el que desitjo és que l'horatge ens respecte, la veritat que pinta mal,
1: sí,
0: però anem, exacte, a veure si els ratets que no ploga o que tinguem un poc de millor estar en l'horatge, doncs pues, puguem disfrutar, perquè és bo per als gandians, és bo per al sector de la hosteleria, que també és fonamental que aquests dies puga guanyar-se el seu pa, i en definitiva pues, que tots puguem gaudir d'esta fira i festes, perquè és les nostres festes patronals.
1: Això no és el que anava a preguntar-te, el que vau fer l'altre dia en València. Com va anar la cosa? Perquè què va ser? Fora de la plaça de Bous? Només eixes de l'estació?
0: Sí, la vam fer fora de la plaça de Bous, plaça Xàtiva.
1: Sí.
0: Vam instal·lar un tòtem prou gran referenciant el tio de la porra, referenciant les nostres festes, fent publicitat de la bona, de Gandia i de la nostra fira i festes,

0: i crec que va ser un èxit, perquè trobaven gent que sí coneixia la nostra festa, però que feia temps que no venia. Molts van pensar, en aquest cas, que jo era alcalde, lògicament, perquè, clar, te topaves amb moltíssima gent que pensava que era l'Ajuntament el que estava fent aquesta promoció. Nosaltres van dir no, que era una qüestió del Partit Popular, però que la volien fer extensible a l'Ajuntament. I el que repartíem era una sèrie pues, de díptics amb, pues, en este cas, informació de la nostra fira de festes, del Tio de la Porra. Vam repartir ulleres amb el nas del Tio de la Porra a tots els que van passar per ahir. Vam trobar a moltíssima gent de Gandia que em va agrair la iniciativa, dient que efectivament això és el que hauria estar fent l'Ajuntament de Gandia, gastar-se els diners de publicitat, no en publicitat d'un partit polític, sinó en publicitat de la ciutat, pues, en aquest tipus de coses. I crec que aquest és el camí. Crec que hem de tindre consciència de que Gandia és molt més i que podem ser molt més i que podem tindre una fira i festes que siga una referència festívola a nivell nacional i que, pues, així puguem tindre gent, no sé, d'Albacete, de Múrcia, de Castelló, de Tarragona, de Terol, que puga vindre a la fira i festes, perquè estem fent publicitat i estem promocionant la nostra ciutat també en aquestes ciutats. És a dir, que Gandia no només estiga plena de gandians i gent de la comarca, sinó que també estiga plena de gent de tota Espanya. I hi ha que innovar. Quan dia abans, Ivan, que cal actualitzar el model, no dic eliminar el que funciona, al contrari, reforçar el que funciona. L'única novetat que se va introduir en els últims anys en la Fira de Festes, com te di abans, era canviar la Fira de Festes sempre per a que fora el cap de setmana. Això va ser un èxit.
1: La veritat és que jo crec que això va ser un encert, que caiguera, vull dir, que el festiu es passarà dilluns. Jo crec que això quasi tots estan d'acord i per això s'ha continuat, perquè això va ser una bona idea.
0: Va ser una bona idea, però una idea que en el seu moment va criticar el Partit Socialista, perquè era una decisió valenta, ambiciosa, de ciutat, que pues, ha sigut un èxit, però que en aquests moments no era fàcil prendre-la. Però tenien clar que això era el camí. Volíem que Gandia fora una fira participativa perquè no només és una qüestió de l'àmbit cultural o festival, sinó que, a més, la fira i festes és una qüestió que va més enllà de tot això i és de caràcter econòmic. Quant a més gent vinga, més bars i més hotels guanyaran diners, més llocs de treball se crearan, més pernoctacions hoteleres se podran fer, més activitat econòmica, en definitiva, per a aquests dies. I va ser una decisió, insistis, que va ser arriscada, però que estaven convençuts de que s'havia de prendre. I jo això és el que vull fer per a la meva ciutat a partir de maig de l'any que ve. Prendre decisions, agarrar el timó de la ciutat, ser valent a l'hora de gestionar i fer les coses amb treball, però sobretot amb ambició. Perquè si no, al final ens quedem estancats. Si Gandia no pot quedar-se estancada, tampoc en les seues festes. Per tant, crec que va ser una bona iniciativa, ixa, i la deixirà promocionar, pues, com me preguntaves, en el cor de València, en la plaça Xativa, pues, va ser en tot el matí que vam estar, pues, podríem haver parlat al voltant de 500-600 persones, que moltes d'elles van a vindre a la ciutat de Gandia per ixa acció, que era simbòlica, però que també volia reflectir la Gandia que volem.
1: I ara ja me'n vaig més a lo personal. Víctor Soler té alguna atracció favorita de la fira? O més d'una? O més d'una?
0: Pues Ivan, sí, a més és una cosa que ja és tradició, ho vas dir en alguna entrevista i ja
1: exacte.
0: Es va quedar un poc la conya ahí, però és cert que jo totes les fires sempre puig als altamuntes. Precís.
1: Ho sabia, ho sabia.
0: A més agarra a Lídia, a la meva parella, sí. I fem la ixa putxeta tradicional dels altamuntes, pues bueno, per a un poc també pues disfrutar de la fira d'atraccions, que al final pues això també és un punt de trobada de moltíssima gent. Enguany també, com pues afortunadament, pues intentaré trobar una vespreta o algunes hores per a anar en la meva nebodeta, la meva filleta que és Edurne, que, clar, lògicament, pues, li encanta anar a la fira.
1: Hi haurà que firar-la.
0: Pues, hi haurà que pujar-la tot el que vulgui, perquè, pues, com sóc el tio, pues, la malcria, la veritat, la malcria, perquè vaig enganyar-te, o sea, que encanta de malcriar-la.
1: Pues sí, la veritat és que sí. I, bueno, ja per acabar, Víctor, a Víctor Soler, però no el trobarem en la Fira i Festes. Per quin, per algun, ja sé que n'hi ha moltes coses, però on el trobarem, a Víctor?
0: Pues jo vaig estar en tot, primer perquè m'agrada i segon perquè també és la meua responsabilitat pública el poder compaginar aquesta agenda institucional o més de representació amb l'agenda personal, que moltes vegades ja es confonen perquè estem 24-7. Però segur que si voleu anar a això del migdia a la Marquesa amb les coses que se fan, me trobareu fent una cerveseta, sinó que el que vinga vos està convidat, per ahí segur que en trobareu.
1: Cada vegada jo crec que té més adeptes, lo de la Marquesa cada vegada té més adeptes. Esperem que el temps ho respecte, però ai mare, jo no vull ni pensar-ho, perquè
0: lo
1: que marca,
0: uf. Sobretot perquè lo que dic, perquè estem tot l'any esperant la gira.
1: Exacte.
0: I és un el moment també per a que pues, el sector de l'hostaleria pugui pues, fer un poc de caixa i aguantar també l'hivern, que és dur.
1: Pues Víctor Soler, portaveu del Partit Popular de Gandia, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i, des de lo que cap, bona fira. Gràcies.
0: Agraït a vosaltres i bona fira per a tots.
2: Más de uno. Más de uno. ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
3: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
4: En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Norte número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
5: Este otoño ahorra como nunca con Rapimueble. Cheslong 299 euros. Dormitorio juvenil 339. Colchón más canapé doble 339 euros. Más ahorro, más ofertas y más barato. Rapimueble, el líder en mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
6: No uses. Gandia ja està de festa. Vine a gaudir de la Fira i Festes del 2 al 5 d'octubre. Teatre, música, concerts, mercats, tradició, atraccions infantils, espectacles de carrer per a totes les edats i una àmplia oferta gastronòmica. Descarrega't el programa a firaifestesgandia.org. T'ho vas a perdre. Gaudis de la Fira i Festes. Ajuntament de Gandia.
2: Más de uno.
1: 1:29, ahora sí, que tengo el micro abierto. 1:29, seguimos en Más de uno, Safor Baidigna, en este viernes 2 de octubre. Y de momento, aún no tenemos confirmación de que haya terminado el CECOPAL en el Ayuntamiento de Gandía, ¿vale? Estaremos atentos por si al final podemos tener declaraciones de Balbina o aún no está claro, ¿eh? Estaremos atentos en estos últimos 20 minutos de programa a ver si puede ser posible o si tenemos la última hora y se la podemos contar en directo a nuestros oyentes. Pues bueno, les decía al principio que la próxima semana es San Donís, es el 9 de octubre, y aquí en Gandía se celebra la Mocadorá. ¿Dónde estará ubicada? En el Paseo de Germanías, a la altura de la Casa de la Marquesa, como siempre. Y allí se van a realizar talleres, también habrán unos expositores donde poder comprar esta mocadora. Ahora lo que vamos a hacer es a escuchar a la concejala Elena Moncho, la concejala de Comercio, también a Miguel Rosselló y a Salva Martí, de Pastisería Salva. Vamos a escucharlos a todos y así pues nos enteramos de qué va la mocadora.
7: Com tots els anys, la mocadora d'esta mostra es farà en el Passeig Germanies els dies 6, 7, 8 i 9 d'octubre. I com és tradicional, el dia 6 i el dia 7, per la vesprada es faran tallers d'elaboració de massapà, de fruitetes i de xiulit. Per als xiquets, per a que els xiquets coneguin aquesta tradició i donen suport a aquesta. L'activitat serà des de les 5 de la vesprada fins a les 8. Els tallers i els altres dies, a més, sí que permaneixerà la mostra. Destacar que el dia 8 de les 5 de la vesprada a les 7 de la vesprada, en la plaça La Marina, en el Grau, també hi haurà taller per als xiquets. Val? Com sabeu, aquests tallers són, es fa un donatiu de 2 euros. Aquests 2 euros van destinats als xiquets del preventori, perquè també pues, té la seva part de cooperació i de en els xiquets. Bueno, des de la nostra regidoria el que volem sobretot és donar suport al col·lectiu de pastissers i forners de la nostra ciutat, implicar-nos en ells i acompanyar-los i que ells donen a conèixer totes aquestes tradicions tan importants per a tots nosaltres, perquè com molt bé sabeu, el dia 9 d'octubre, a part de ser el dia de la nostra comunitat, és el dia de Sant Donís, que és el dia dels enamorats per a la comunitat valenciana. I bueno, el típic és pues, regalar, com veieu, la típica mocadora a la persona estimada. I bueno, lo que sobretot és això, pues col·laborar i donar suport a l'artesania, al producte de proximitat i a les persones que tots els dies alcen les persianes i fan aquest grandíssim esforç per a tirar davant aquest negoci, el seu negoci. I ara li dono pas a Miguel, que és el president de l'associació.
8: Us estem així un any més per presentar-vos les nostres elaboracions. En aquest cas portem la mocadora, que fa uns anys pues, que pràcticament estava que la gent no coneixia quasi, i ara avui en dia pues, ja tots venen preguntant i tal, i clar, destacar la col·laboració de l'Ajuntament i també destacar el taller, que és molt important, perquè la gent vagi coneguent, tots i que ells vagin veient i ensenyant-se com fem les coses, perquè avui en dia pareix mentira, però pareix que no trobes gent per treballar i perquè vagin a veure si algú li agrada el gust i tenim personal, perquè és que...
9: En nombre de toda la asociación es agradecer al ayuntamiento el apoyo que nos da para que salgamos a la calle, para que mostremos nuestra labor. Labor que por un momento es profesional, es una labor de pasteleros y por otro lado es una labor cultural en la que intentamos mantener la tradición de la mocadora. El día de 9 de octubre, que sabéis que es, como bien ha dicho nuestra regidora, es el tema del día del País Valencià. Pero no solo es político, es cultural y es bonito, es de tradición. Entonces nosotros reivindicamos los pasteleros de alguna manera con esta tradición en la que elaboramos frutas y hortalizas en mazapán y se llama mocadora porque se regalan con un pañuelo que luego ese pañuelo se lo va a quedar esta persona querida en recuerdo de este día tan bonito que año tras año vamos recuperando y promocionando toda esta cultura.
10: Más de uno.
11: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol sin apps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96-284-0111.
12: ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
13: Sanitat i Acura. El pròxim 7 d'octubre, els jubilats i pensionistes de la Safor et conviden a una nova sessió del seu cicle de tertúlies. Parlarem de sanitat. Quines són les causes de la situació actual? En quin estat es troba? I quines poden ser les solucions? Comptarem amb Carles Esteve, diputat de les Corts Valencianes per Compromís. I la tertúlia serà presentada per Alfredo Cortell, de jubilats i pensionistes de la Safor. T'esperem el dimecres 7 d'octubre, a les 7 de la vesprada, al Foment d'Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia. L'assistència és lliure, fins a completar l'aforament. Una activitat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia, jubilats i pensionistes de la Safor. Participa, informa't i dona la teua opinió.
10: Más de uno.
14: I anem amb més actualitat d'Oliva en este divendres, 2 d'octubre. L'Ajuntament d'Oliva va celebrar al Saló de Plenaris una taula de negociació presidida per l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, a més de sindicats representants dels treballadors públics municipals, i es va arribar a dos acords històrics en un mes de setembre per a l'exercici següent. En primer lloc, es va aconseguir aprovar la plantilla i la redacció de llocs de treball municipal de 2027, amb els vots a favor dels sindicats UGT, Comissions Obreres i CESIF, a més dels grups municipals Projecte Oliva, UCIN i Compromís. Per la seva part, el PSOE es va abstendre i el Partit Popular no va estar present en la taula de negociació. En segon lloc, es va aprovar per unanimitat de tots els presents un nou acord de carrera professional horitzontal que aplicarà la promoció interna i que beneficiarà a tots els treballadors de l'Ajuntament. En la taula de negociació van estar presents, a més de sindicats, els tècnics municipals del Departament de Recursos Humans, representants de tots els grups polítics llevat del Partit Popular. Des de l'Ajuntament d'Oliva es vol agrair l'esforç a totes les parts per haver aconseguit aquest acord tan important i beneficiós per als treballadors públics, que permetrà aprovar el pressupost municipal de 2027 en temps i forma, amb la consegüent millora i agilització de la gestió administrativa municipal. I continuem ara parlant del transport. L'Ajuntament d'Oliva informa que l'autobús que connecta Oliva Poble amb la platja continuarà operant de forma gratuïta des d'ahir 1 d'octubre, després que l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament hagin arribat a un acord per a l'ampliació del servei. A partir de l'1 d'octubre, el servei comptarà amb dos viatges diaris. Les eixides des d'Oliva seran a les 9:10 i a les 12:50 del migdia. 10 minuts després d'eixir d'Oliva, a les 9:20 i a la 1 del migdia, passaran per la platja. I continuem ara parlant del 9 d'octubre. L'Ajuntament d'Oliva celebra novament el 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana i de Sant Donís, amb el tradicional acte institucional, la Festa Estellers i el Gran Fons Ciutat d'Oliva i la Mocadorà de l'Associació de Comerciants d'Oliva. Pel que fa a la 14a edició del Gran Fons Ciutat d'Oliva, organitzat per la Regidoria d'Esports i el Club d'Atletisme L'Espenta i inclòs un any més en el circuit Caixa Popular de Curses Populars de la Safor Valldigna, tindrà lloc aquest diumenge 4 d'octubre. L'eixida de la cursa serà a les 9 del matí, des de la plaça de l'Ajuntament, i tindrà un recorregut de 12.200 metres pel nucli urbà i el terme d'Oliva. L'entrega de trofeus també serà a la plaça de l'Ajuntament, en acabar les curses. Pel que fa a l'acte institucional, organitzat per la Regidoria de Cultura, tindrà lloc el mateix divendres 9 d'octubre. La processó cívica començarà a les 12:15 i comptarà novament amb la participació de la Corporació Municipal i diverses associacions d'Oliva, a més del grup de danses Raval i Vila, en Cabuts i el nostre gegant, Serafí de Centelles, la colla Sarabanda de Dolçainers i Tabaleters i la banda de l'Associació Artístico-Musical d'Oliva. Pel que fa al recorregut, la processó eixirà enguany des de la plaça de l'Ajuntament i finalitzarà, com sempre, a la plaça Rei Jaume I, on es llegiran alguns extractes del llibre dels fets i es realitzarà l'ofrenda floral, La banda de l'Associació Artística Musical d'Oliva interpretarà l'himne de la comunitat i, per acabar, tindrà lloc un castell de focs d'artifici. També enguany, al voltant del 9 d'octubre, s'ha celebrat la Festa Estellers, el passat dissabte 26 de setembre, i organitzada conjuntament per les regidories de Cultura i Promoció Lingüística. Enguany, la celebració va ser especial, ja que va començar a la nova Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles, amb l'exposició sobre la vida i l'obra del poeta de Burjassot. Més de 200 persones van disfrutar de la festa. A més, va estar present el catedràtic Josep Ballester, director de la nova Càtedra d'Educació Lectora i Literària Vicent Andrés Estellers, per tal de difondre l'obra del gran renovador de la poesia contemporània en valencià. La càtedra, creada conjuntament per la Universitat de València i l'Ajuntament de Burjassot, va col·laborar en l'acte d'Oliva, aportant unes publicacions amb versos d'Estellers per als assistents. I a continuació, a la plaça de la Bassa, i amb Miquel Lletges, com a mestre de cerimònies, van poder disfrutar de la lectura de poemes d'Estellers, l'actuació de Borja Penalba i el sopar popular. I per acabar, continua en marxa la campanya de la Mocadora de l'Associació de Comerciants d'Oliva, en col·laboració amb la Regidoria de Comerç, amb l'objectiu de mantindre viva una de les tradicions valencianes més dolces i al mateix temps fomentar les compres en el comerç local. Recordem que el 9 d'octubre també és el dia de Sant Donís, patró dels enamorats valencians i dels mestres confiters. I per aquest motiu, la campanya inclourà el sorteig de 10 mocadorades que elaboraran les pastisseries associades Blat i Sucre i Sant Vicent. Fins al 8 d'octubre, totes les persones que realitzen les seues compres en els comerços associats a ACO podran participar en el sorteig de les 10 mocadorades, que tindrà lloc el mateix dia 8. Iolanda Pastor, alcaldessa d'Oliva, recalca que des de l'Ajuntament volem posar de manifest un any més el nostre compromís amb una festivitat tan destacada com el 9 d'octubre, dia de tots els valencians i les valencianes. Una vegada més, volem demostrar que estem orgullosos de la nostra història i tradicions i que som capaços de reivindicar-les en harmonia i germanor. I fins així, l'actualitat d'Oliva d'este divendres 2 d'octubre.
15: Des de Oliva te lo contamos todo. Más de uno.
16: En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Nord número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
17: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
18: Tú eliges.
17: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
18: Todo
17: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
18: No te pierdas nada.
16: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca. Teléfono de reservas 96-284-0837.
19: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
16: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray Iris Teatre Pub y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
19: Además, tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Teatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
2: ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
11: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
18: Proinveni, empresa especialista en alquiler, venta y reparación de todo tipo de maquinaria y herramientas para el profesional vinculado al sector de la construcción. En Proinveni trabajamos con las mejores marcas y productos del sector profesional. Puedes visitar nuestra nueva página web www.proinveni.com o en las instalaciones del Polígono Industrial de Almoines. La dirección de Proinveni comunica a sus clientes profesionales su nuevo horario para todo el año. Estaremos a su disposición de lunes a viernes de 7:30 de la madrugada a 16 horas ininterrumpidamente. Proinveni, patrocinador oficial dels Units per Bàsquet Gandia.
20: Más de uno.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i avui és divendres 4 d'octubre. Perdó, 2 d'octubre. Avui anem a fer de seguida un repàs a lo gastronòmic perquè tenim diversos esdeveniments al llarg i ample de la Comunitat Valenciana que no es poden perdre. Vaig anar a prendre bona cosa de nota. Tot i això, de seguida ho comentarem sempre i quan té l'horatge o permetis perquè el que primer fem és ficar-nos al corrent de l'actualitat i com a protagonista a l'horatge, Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada, sí.
1: Anem a veure com estan eixes alertes, la situació en general.
2: Doncs, com estem contant, l'Agència Estatal de Meteorologia ja ha rebaixat de roig a groc l'avís en el litoral de Castelló, es manté a estar al taronja en el litoral sud d'Alacant, on està plovent amb força, tornarà a este color el taronja a última hora del dia en el litoral de València i el litoral nord alacantí. La EMET està demanant no baixar la guàrdia, escoltem a José Ángel Núñez, que es el cap de climatología en la comunidad.
3: Sigue habiendo todavía mucha energía, no se espera que sea nada organizado como lo que ha ocurrido esta madrugada, ¿no? Donde pues ha habido varias zonas de torrencialidad, pero bueno, no hay que perder la atención, hay que seguir muy atentos porque hoy y mañana, especialmente la próxima noche y madrugada, sigue habiendo entornos favorables para que se produzcan estas lluvias muy focalizadas y próximas al litoral, pero muy intensas.
2: De fe de mayo ahora ha visto aroncha en el litoral nord de la Candi, el litoral sud de València, per acumulatge de 50 litres per metre quadrat en una hora entre les 8 del matí i les 4 de la vesprada. També ha vist aronxa de mà en el litoral nord de Castelló. Des d'emergències han destacat que han hagut poques incidències gràcies també a que les tempestes de les últimes hores més torrencials s'han quedat al Mediterrani. Contem que la Generalitat assegura que la normalitat a les carreteres ha sigut restablerta per complet. També el transport públic ha pogut recuperar la normalitat. Metro València està tornant a circular amb el seu horari rodat Lies ha completat la reobertura de totes les seues línies fa uns minuts amb la recuperació de les C6 entre Sagunt i Castelló de la Plana. I pel que fa al camp, les pluges, segons una primera valoració de l'Associació Valenciana d'Agricultors, Abasatxa, sembla que han sigut positives en línies generals, tot i que han provocat danys que ha causat la pedra en alguns punts de la Ribera Alta sobre els cultius del caqui, que precisament ara és quan s'està fent la collita. Escoltem a José Francisco Sales.
4: En general, les pluges han sigut positives en el sector. És de veres que han hagut en algunes zones en les quals ha caigut pedra i això ha provocat un malbé a les collites, principalment en la comarca de la Ribera i en la comarca de la costera de Xàtiva.
2: Avui també hem tingut xifres de l'atur. Durant el mes de setembre va pujar en 2.200 persones respecte al mes d'agost. Hi ha en total de persones desocupades en la Comunitat Valenciana vora 297.000. D'aquest total de persones desocupades, 181.000 són dones. Escoltem a Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i a Pilar Mora, d'UGT.
5: Aumenta el desempleo, especialmente entre las personas menores de 25 años. Son casi 3.000 personas más en paro. Y entre las mujeres, que siguen representando alrededor del 61%.
6: Tenemos que preguntarnos quién está consiguiendo entrar en el mercado laboral y quién se está quedando fuera. También tenemos que vigilar la calidad de desempleo. El 55% de los contratos son indefinidos, pero la contratación parcial sigue siendo un problema.
2: I demà hi ha convocada una manifestació pel dret a l'habitatge a València. Sota el lema pel dret a l'habitatge estan pendents d'eixa situació meteorològica. Si no ho impedeix, eixirà a partir de les 11 del matí des de la Porta de la Mar i acabarà en el Palau de les Arts, on està programada una trobada del sector immobiliari. Per cert, que els tres detinguts que han comptat estos dies majors d'edat per l'agressió racista a les festes de tavernes de la Vall d'Igna han passat avui a disposició judicial i se'ls està investigant per delictes d'odi i de greus lesions. Recordem que hi ha també dos detinguts més, en este cas són menors.
1: Doncs Núria, moltíssimes gràcies per apropar-nos a esta hora a l'actualitat informativa. A les 7:20 ampliarem i els pròxims butlletins també, molt pendents de l'horatge i d'altres assumptes.
2: Així és.
1: Gràcies, companya. Fins ara. Fem una xicoteta pausa i obrim les portes del Rebost.
7: La Vila Joiosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joiosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joiosa.
0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.

0: Doncs sí, obrim les portes del Rebost en aquest divendres 2 d'octubre. Ja saben, tenim molta cosa que oferir-los, sempre i quan l'horatge ho respecte. I obrim les portes del Rebost amb una cita que ja és tot un referent per als amants de la gastronomia, dels productes artesans i, sobretot, del bon formatge. Ara els conte més. Primer, tinc que saludar a la nostra companya Marta Llinares, a la Vila Joiosa. Marta, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada, Begoña.
0: A tu t'agrada el formatge, veritat?
1: A mi m'encanta.
0: Amb què marides tu un bon formatge? O amb què l'acompanyes? Poca cosa necessita, però...
1: No necessita molta cosa. Sí que és cert que m'agrada molt acompanyar-lo en mermelades. M'agrada molt. Però també en alguns encurtits està molt ben acompanyat. I encara que diuen que no te la den con queso, en un bon vi també està molt bo.
0: Boníssim, boníssim. Doncs és que tenim una cita molt interessant a Montanejos. Ja ho contàvem fa un parell de divendres que farem programa des d'allí. I és que del 2 al 4 d'octubre este municipi es converteix en la capital valenciana del formatge. Són 11 edicions ja de la Fira del Formatge Artesà i bé, és una trobada que, com ara descobrirem, reuneix a formatgeries valencianes, també productors d'altres punts d'Espanya. Hi ha degustacions, hi ha maridatges. En definitiva, que tenim per davant un cap de setmana interessant per a gaudir del formatge, Marta. Si et sembla, anem a veure si podem connectar amb el director de la Fundació de Turisme de Montanejos. De moment estem intentant-ho. Crec que ja podem parlar de seguida amb ell per a que ens conte els detalls, però és una cita que inclús tindrà concurs del millor formatge de la comunitat.
1: Això anava a dir, que no sols hi hauran cates i degustacions i, bueno, i una experiència gastronòmica completa, no? Perquè també, bueno, pues evidentment hi ha música per a divertir-nos, en definitiva, però sinó que també està aquest concurs i d'ahir sabrem quin és el millor formatge de la comunitat valenciana.
0: Això és una delícia perquè després ja ubiquem al mapa quina de totes aquestes formatgeries ens brinda el millor formatge. Imagina que tindran...
1: Bueno, segur que totes estan boníssimes.
0: Això sí, això sí. Jo crec que estarà molt renyit, No sé qui serà el jurat,
1: però menos tindrà... mal que no són tu i jo, no, perquè si no, jo no sabríem a qui donar-li.
0: No sabria. Però a mi serien totes guanyadores, sense cap tipus de dubte.
1: Sí, sí. Però pues alguna vegada que he estat en un jurat, bueno, així a la Vila de Pebrereta, del plat típico de paelles i coses d'estes... No, jo no, és que se me fa molt complicat.
0: Se fa la boca aigua sense cap tipus de dubte. Anem a veure si podem fer aquesta connexió amb... a veure si ens escolta. Sebas, se'ns pots escoltar?
2: Sí. Hola, què tal?
0: Hola, molt bona vesprada. Ell és Sebas Gómez, el director de la Fundació Turisme Montanejos. Sebas, que ho teniu tot a punt per a aquest cap de setmana, no?
2: Sí, sí, ya está todo listo. Ahora solo falta empezar el programa y que todo vaya en orden.
0: Exacto. Porque son 11 ediciones, decíamos, con una trayectoria, bueno, pues muy marcada. ¿Qué significa para Montanejos que esta Fira del Formatge Artesà se consolide como una de las grandes citas gastronómicas en la comunidad?
2: Pues es un honor para nosotros ser la capital del queso de valenciano estos días. Vienen queserías de toda la comunidad y pues a ofrecer sus novedades, sus productos y estamos pues eso, deseando recibirles.
1: Hablamos, Sebas, de bueno, pues una cita que el año pasado, si no tengo yo mal las cifras, congregaba más de 10.000 visitantes.
2: Sí, así es. Año tras año recibimos muchísimos visitantes que vienen pues eso a conocer los quesos de nuestra comunidad, quesos que vienen a visitarnos de otros rincones de España, a hacer unos maridajes y show cookings espectaculares y animar a la gente desde aquí que no llueve casi nada aquí, que va a ser un fin de semana muy agradable y que aquellos que no tengan planes estamos preparados para la poquita lluvia que pueda caer, que ya te digo que claro. Hoy apenas ha llovido 4 gotes.
0: Sí, de fet jo este matí ho parlava amb els companys, al nord està contínuament plovent i la gent fa vida normal. Jo crec que mentre no estiguem en alerta, que no va a ser el cas, podem fer estos plans que són meravellosos. Escolta, Sebas, com fa el jurat per a triar el millor formatge valencià? Perquè serà complicat, no?
2: Pues mira, sí, es una tarea difícil. No me gustaría verme en esa posición. Porque tienen que degustar un montón de quesos y de distintas categorías. Mejor queso fresco, mejor queso de cabra, y van haciendo categorías, y de entre todas esas categorías se eligen ya al ganador absoluto. Uh-huh. Y este año, pues el título lo tiene de momento la que sería Arte Láctico Caprino de Chiva, uh-huh, pero no sabremos quién lo ganará este 2026. Uh-huh.
1: Ese concurs, diguem el punt, l'activitat estrella del programa d'esta fira, Sebas?
2: Puede que sí, hay mucha gente que está esperando alrededor del escenario cuando salen los premios para irse directamente a comprar el queso.
1: A probar, ¿no?
0: Claro, porque claro. T'anàvem a preguntar també un poc per el timing, no? Comença avui, serà fins al 4, però en quin moment es van a desenvolupar estos xicotets esdeveniments dins de la gran fira, per saber en quin moment es lliuren aquests premis i al moment ja poder comprar aquest formatge.
2: Pues el concurso empieza mañana a las 11 y sobre la 1:30 es cuando sale el fallo del jurado.
0: Uh-huh. Y luego pues
2: y es como de repente ahí la gente tipo en marabunta al queso ganador.
1: Uh-huh. O sea que tenim ahí després també la possibilitat de durant la fira el mateix diumenge també provar el formatge guanyador i evidentment la resta de formatges, que encara que no són els guanyadors, quan parlem dels formatges que estan ahí representats, parlem de formatges de moltíssima qualitat, evidentment.
2: Claro, los quesos valencianos son todos ellos quesos de una gran calidad, de una gran tradición gastronómica. Tenemos quesos tan nuestros aquí como, por ejemplo, el tronchón, sí, el queso servilleta, el cazoleta. Son quesos muy nuestros y todos los novedades que van innovando cada año.
0: Això no va a preguntarte, perquè tu que estàs molt posat en matèria, no? Imagina que també pues, la innovació entra en xoc i hi ha pues, varietats, no? Que pot ser, pues, sempre vegem eixe formatge amb romer, amb trufa, no? Eixes varietats sempre estan també presents. O...
2: Sí, de hecho tenemos una categoría especial en el concurso que se llama Mejor Queso con Condimento, uh-huh, y ahí entran pues los quesos con corteza de flores, como dices tú, el de trufa, de romero, de pimentón.
0: Ahí la imaginació,
2: pues,
1: imaginació al poder, ¿no?
0: Dels mestres formatgers que fan, bueno, una delícia d'un producte com és el formatge. Així que serà tot, Sebas, al voltant de Villa Purificación, ¿no?
2: Sí, bueno, los eventos gastronómicos los hemos trasladado a interior por las previsiones, ¿sí? Y allí tenemos show cookings, catas maridaje y en definitiva una forma de poner en práctica el queso con recetas gastronómicas. Claro. De alto nivel.
0: Exacte, doncs ja ho sabeu, show cookings, cates comentades, cates maridatge, podem comprar els millors formatges de la Comunitat Valenciana en la edició 11 ja de la Fira del Formatge Artesà,
2: sí,
0: de Montanejos, de avui fins al diumenge. Sebas, moltíssimes gràcies, ahí es vegem.
2: Gràcies, Begoña. Nada, aquí os espero.
1: Gràcies,
0: adéu. Doncs Sebas Gómez és el director de la Fundació Turisme Montanejos. Marta, a mi se m'ha fet la boca aigua aquestes hores, eh?
1: Pues jo estic ja pensant en quin tros de formatge em menjaria, eh?
0: Bé, companya, paral·lelament a aquest esdeveniment gastronòmic per al qual ja tenim els detalls, tu este matí has tingut la sort de poder conèixer de primera mà el que està passant en a la camp gastronòmica, no?
1: Sí, esta fira ja, la 8a edició de Alicante Gastronòmica, pues, que ja s'ha inaugurat, que ha obert avui les seues portes en la presència del president de la Generalitat, de la consellera de Turisme, el president de la Diputació d'Alacant i moltíssims representants del sector en la nostra província. I bueno, pues, una fira que té una pinta per a menjar-se-la a mossos, sencereta,
0: sí.
1: El públic que visite esta edició tindrà un total de ja han set escenaris diferents, 18 concursos, ocupa un total de 36 metres quadrats del recinte IFA d'Alacant, del recinte filial d'Alacant, està distribuïda en dos pavellons i una programació de 4 dies més que intensa, una intensíssima activitat, ja que podríem dir que acosta la gastronomia, les estrelles Michelin, per exemple, al públic en general. Podem degustar tapes d'estrelles estrelles Michelin, si sol es Repsol, pues a preus realment accessibles, vamos, una tapa normaleta. Nosaltres hem parlat amb Gemma Mor, que és la presidenta de Alicante Gastronòmica, i bueno, pues es mostrava molt contenta de com havia començat aquesta fira, que estarà oberta en IFA fins el diumenge. Si vos sembla bé, l'escoltem.
0: Vinga.
3: La veritat, Marta, que hem començat una jornada en esta octava edició d'esta ciutat de la gastronomia, que la que la cosa s'ha convertit a Alicante Gastronòmica, pues una octava edició, com dic, que la inaugurant, pues és més psicotiu de la casa, no? La fira s'ha inundat d'energia, de força, de il·lusió, i de veure a tots aquests xiquets més de 500 alumnes de diferents col·legis de la província que estan a inculcant-se el que és la nostra dieta mediterrània, no? Y a partir de ahí, pues, ya se usan separar concursos de escoles, talleres, presentaciones, Mexit en estado puro, pertos de costas, sabor de la nuestra comarca tan presente, igual que siga el nuestro, que siga la cofradía de pescadores de la vila que siempre está presente en ese concurso de escoles de cuina, fa igual que siga la Fava y Vicenta Climent, que tendré d'ací unes hores el dia de demà que siga la Nucía, que siga Polop, que siga Callosa, que siga Altea, que siga l'Alfaz, que siga Finestrat, que siguen tots els municipis de la nostra comarca que estan tan presents en esta fira i que tenen tanta oferta gastronòmica, de restauració, d'equipament, de en tots els sentits per oferir al món, perquè això ja no es queda en l'àmbit provincial, autonòmic o nacional, transcendís a altres continents, com és el cas de Latinoamèrica, en el que participen ja 7 països en aquesta semifinal que de la tarta de xocolata, pues que ja està ahí, ja està el guanyador, ja està preparat per a que s'anunci per part d'un jurat de màxima excel·lència, president, per el més gran, per el millor mestre pasteler del món, i que ahí en la vila el teniu permanentment, Paco Torreblanca, pues ese chocolate es el gran premi a la excel·lència, a la superació, al bon fer, a la genialitat, a la creativitat. Pues Paco Torreblanca duu así a esta fira Alicante Gastronòmica.
1: Gemma, és una fira que equilibra perfectament, diguem, la vessant professional en el component d'experiència i d'experiència gastronòmica de tot del públic en general, podríem dir.
3: Així és, l'any passat van ser 85.000 hores i més persones les que van passar per esta fira per a saborejar, per a disfrutar en 5 sentits de la gastronomia, d'aquestes ponències, d'aquests tallers de més de 130 estrelles Michelin i sols Repsol que tenim durant aquests 4 dies per a fer-les delícies del públic final. El públic final, que són tots nosaltres, és que maridem a la perfecció en els ponents, els concursants, els membres de cadascú dels 18 concursos que teníem, i buscar aquesta fusió, no? Gran públic, el crític més important que pot tindre qualsevol professional de la gastronomia, perquè és el que decidís o decidim nosaltres si tornem a un restaurant, a una bodega, a un obrador, a un supermercat, a una tenda gourmet. Perquè aquesta fira està oberta a tots els mapes, intentar democratitzar l'alta cuina, la restauració, la gastronomia en general, fer-la participar de tots. Ara mateix estem en els cicles del doble amor, que formen part també d'esta fira, perquè són una part activa, al igual que és el cas de APSA o de Assignar o de altres centres d'integració social. Busquem la suma de tots els esforços, com tantos, no deixar a ningú darrere, i en aquest sentit disfrutar de la millor forma possible.
1: Bueno, tenim per davant uns dies intensíssims. Jo crec que recomanem a tots els nostres oients en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana que poden passar per IFA Alacant durant aquests dies, fins al proper dilluns, perquè bueno, veuran que la felicitat està en esta fira, perquè parlar de gastronomia també és parlar de felicitat, veritat?
3: Parlar de felicitat, aquí no hi ha nada, pues, és arròs de tenim els caps de setmana i que els pares i cuinen tan bo, pues així també el tenim en aquest concurs d'arròs popular, el disfrutar de cada cata, de cada dolç, de la companyia del tardeo, que també anem a tindre molt en viu en la terrassa Marmarela, el disfrutar en todo lo que está al voltant de la gastronomía y sobre todo destacan per damunt de tot que este destí que és la nostra terra, que també s'ha convertit en un destí gastronòmic de primer orden. Saben que són tantes les persones que busquen una escapada en funció d'un restaurant, d'un bar, d'una bodega, pues això és el que volem posar així en valor, que és visibilitzar tot aquest esforç, sacrifici, des dels productors fins als comercialitzadors, passant per tota la cadena que fa gran aquest sector gastronòmic, i que la Generalitat Valenciana, la Diputació d'Alacant, sempre estan ahí, fent força i apoyant estos projectes, aquestes iniciatives, i des de la Càmera de Comerç pues fem tot el que està en les nostres mans per a fer que puguen disfrutar, que puguen saborejar cada un dels racons d'esta fira Alicante Gastronòmica.
1: Gaudirem fins el dilluns d'Alicante Gastronòmica. Hi ha una nova edició, la 8a edició d'esta fira, i t'agraïm moltíssim, Gemma Mor, que hagi estat aquests micròfons d'Onda Cero. Un plaer, gràcies.
3: Moltíssimes gràcies, Marta. Una cosa molt forta per a tots, i encara us esperem a fer, que hasta el dilluns
1: acaba. Ahí estarem. Gràcies. Adéu.
0: Doncs aquesta era l'entrevista que donava este matí, perquè ara estan en plena feina, Marta?
1: Sí,
0: era complicat.
1: A les 12 s'inaugurava i ja després, a partir d'ahí, són tantes les activitats que hi ha al llarg d'estos dies que, bueno, pues el programa, el timing és, bueno, super exhaustiu, no?
0: Exactament.
1: Perquè són moltíssimes les activitats en les que es trobem. Sí que voldria apuntar, Begoña, que l'event Alicante Gastronòmica manté el seu compromís a través de la puntera pulsera solidària d'accés. Són 2 euros d'entrada solidària, perquè es destinen directament a Alicante Gastronòmica Solidària, que és una organització que va néixer en la pandèmia, que continua i que continua oferint menús tots els dies de l'any per a persones i famílies vulnerables.
0: Doncs apunt era important dir-lo, clar que sí, companya. Pues res, en queden altres cosetes i nosaltres ja xerrem la pròxima setmana, parlarem molt del 9 d'octubre, així que
1: així
0: gastronomia
1: és
0: del 9 d'octubre.
1: Vinga, perfecte, però el dijous es veurà, sí?
0: Això sí, el dijous passarem per ahí, en aquest torneig de calla, que no ens anem a perdre. Fins
1: pronte. Adéu.
4: Bon temps. Ja, ens quedem en València, Ciutats i de París, perquè la gent pugui gastronomia sense agafar el cotxe. En el centre de València, per exemple, tenim el MICUP, i l'espai gastronòmic del Mercat de Colom, que ha presentat una nova incorporació i sa proposta d'esmorzars valencians en col·laboració amb Joan Ruiz, creador de Esmorzaret, i en el marc d'eixa iniciativa de les 4 estacions de la Terreta, que celebren sempre amb cada canvi d'estació. La proposta, que ja es pot estar en MICUP, té com a protagonista el bacallà. Així ens ho va contar durant la presentació el mateix autor de la recepta, Joan Ruiz.
5: Es un bocadillo muy de tradición, con productos súper valencianos, es decir, que está en el recetario popular, pero llevado un pelín más allá, es decir, yo no pretendo tampoco inventar nada, sino simplemente adaptar algo que es de toda la vida, para que perdure determinadores, se mangan a nuevas generaciones, no lo olvides, etc. Es un bocadillo de galao con zadita, y para darle un toquecito de fresco, una pequeña salsa tártara, pollo y algún ingrediente más.
4: La veritat, així tenim la prova viva, bueno, gastronòmica, que no és la quantitat el que importa i totes aquestes salses, no?, que trobo els bocadillos d'avui en dia, sinó la qualitat del producte, no? I també són aquests cors, company, que ens pot provocar un...
0: Exacte, totalment.
5: A pescar con padres y pescábamos, y luego siempre cuando volvíamos limpio, lo que hacíamos era enarlo y rezarlo, y nos lo comíamos con las manos. Para mí es como una conexión muy clara con mi infancia. Y luego el otro es porque Cachoret, en el barrio de Roca, por primera vez esta combinación, y me pareció una delicia, simplicidad pura, pero delicioso.
4: Bueno, ara, companya, si te pareix, ens passem al dolç per a parlar ja d'aixes mocadoraes que, sí, que arriben amb tots els nous d'octubre, no? I per seria Aixa de Sol, que ha aconseguit aixer doblet en el concurs de Sant Donís 2026 del Gremi de Mestres Confiters de València. Guanyar els premis a la millor mocaora i el millor aparador, rendint homenatge, com no, a la Mare de Déu dels Desemparats. Ens ho conta el seu creador, Eliseo Baix, que és propietari de la pastisseria Aixa.
6: Este, el premio a la mocaora consiste en cocción y la elaboración entre la decoración de la piula y el tronador y de las frutas a tamaño comercial. Y hemos elegido de tema Mare de Déu des Desemparats de València. Como tema principal, hemos querido reproducir el trozo del manto que se le obsequió la nación un docena. La pila, los pendientes que va la Virgen, con flores refiriéndose a la ofrenda de media María, y un bordado tipo mantilla.
0: Ja, amb ganes de provar, eh?
4: Sí, un moment. Ja que t'agrada molt un altre pont, això és Rocanella. Que aquest diumenge és el seu dia mundial, el dia mundial del cinnamon roll, i el celebra, per exemple, allà a València, amb cafè, una cafeteria, que ha creat una nova versió de rotllets de canela.
7: De massa abrioixada, lleva mantequilla,

0: libre en casa cuando era joven. Bueno, sigo siendo joven, cuando era más pequeña.
1: I a més ja saps que jo soc aficionada a fer-ne.
2: Sí, exactament, no ho diuen en l'àudio, però aquesta nova edició o edició especial, no?, per al Dia Mundial del Cinnamon Roll és de pistatxo.

0: Pego o 35 a Crevillent. Ja no hi ha avís roig, però sí taronja i groc, i a Emet, de fet, abans aquesta pròxima nit podria tornar a ser complicada. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Pendents també des de casa nostra del futur de la política estatal. El president de la Generalitat demana eleccions mentre la líder del Partit Socialista Valencià critica PP i Vox. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Tenim en estos moments en directe avís taronja per pluges fortes al litoral d'Alacant, des de la Marina fins al Baix Segura, en tot el que és la franja de la costa alacantina. Groc, en canvi, a la resta del territori, sense excepció. Les tronades estan, com deien, ara mateix concentrades a l'extrem sud, Pego amb 76 litres per metre quadrat, Crevillent amb 35 o Oriola amb 33, són només alguns dels punts on més està plovent durant els últims minuts. Els bombers han hagut d'apagar una palmera que s'havia incendiat en caure-li un raig a Torrevella, i a la capital, avingudes com ara la de Jovellanos, al Postiguet, estan acumulant ja aigua a la calçada. Estem tenint també nuclis prou persistents a la Marina Alta, a la Safor, la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, a Vilallonga, per exemple, duen arreplegats 72 litres. I tot això, recordem, després d'unes hores molt complicades a Castelló, que respira ara una mica a hores d'ara, però on el pas de les tronades continua sent visible en alguns municipis de la zona. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
1: Només alguna solsida en les carreteres que tornen ja a la normalitat en alerta groga. A Cervera, sense desbordament de la Rambla, malgrat els 170 litres, en un episodi insòlid per als seus veïns, Mario Salvador.
2: La Rambla Cervera, que sempre baixa forta, ha baixat poquet i és el poble cap avall. És a dir, com no ha plogut per dalt, per cert, ni Morella, ni Catí, això, també ha plogut però molt menys. Ha fet menys, però no ha baixat el riu. Ha fet més bé que mal ara, ha plogut molt fort en molt poques hores. Jo he vist que sí fa 34 anys i no recorde tant.
1: A Castelló s'alcen les restriccions, es reprèn la normalitat de la jornada lectiva a partir de dilluns, les activitats en totes les instal·lacions municipals, excepte al Pinar del Grau, que romandrà tancat per prevenció.
0: La Generalitat afirma que la normalitat a les carreteres està pràcticament restablerta per complet. La Conselleria de Territori ha hagut d'actuar en 7 carreteres autonòmiques i provincials de l'interior de València i de Castelló per incidències relacionades amb despreniments i solsides de terra. El transport públic també ha pogut recuperar la normalitat al complet. Metro València torna a circular amb el seu horari habitual i Rodalies ha completat la reobertura de totes les seues línies. Al camp, la primera valoració de l'Associació Valenciana d'Agricultors és positiva en línies generals, a excepció, això sí, dels danys que ha causat la pedra a punts de la Ribera Alta sobre els cultius del quequi, amb un grau d'afecció estimat del 80 i fins i tot del 100% de la collita. Pluges, i això és important, atenció, pluges que continuaran en les immediates hores amb avisos a tota la comunitat, avisos groc i taronja. Esta pròxima nit i matinada podrien tornar a ser complicades també demà dissabte. José Ángel Núñez és el cap de climatologia d'AMET a la comunitat.
3: Sigue habiendo todavía mucha energía, no se espera que sea nada organizado como lo que ha ocurrido esta madrugada, ¿no? Donde pues ha habido varias zonas de torrencialidad, pero bueno, no hay que perder la atención, hay que seguir muy atentos porque hoy y mañana, especialmente la próxima noche y madrugada, sigue habiendo entornos favorables para que se produzcan estas lluvias muy focalizadas y próximas al litoral, pero muy intensas.
0: Tota esta situació atmosfèrica que estem tenint al nostre territori no és una dana com la d'octubre de l'any 2024, ja ho explicàvem ahir ací a la ràdio a Onda Cero, però la temperatura de la mar és tan alta ara mateix que qualsevol tempesta pot desembocar en un episodi torrencial i provocar danys. Ho va explicar a la brújula de Marta García ayer Jorge Olcina, que és el director del Laboratori del Clima de la Universitat d'Alacant. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
4: A su juicio es mejor emitir avisos como los de ayer y hoy para prevenir a la población que luego tener que lamentar la pérdida de vidas. Los mensajes de les alert enviados están justificados como aviso preventivo, pero deberían ser más claros y decirle a la población lo que debe o no debe hacer cuando ya se ha puesto a llover de forma intensa.
5: Pues hay que lanzar los avisos en tiempo y forma y efectivamente pues en algunos casos ser más directos, más duros, por así decirlo, en el mensaje. En otros se puede dar un aviso un poco más liviano.

0: Jorge Olcina apuesta por la educación para el riesgo. A la gente hay que enseñarle a que conozca el sitio donde vive, los peligros que tiene y que sepa gestionar una situación de emergencia. Es la mejor solución para salvar vidas.
1: Y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana a Castelló, Luis Martí, advertís que el cost econòmic de les alertes meteorològiques per a les empreses comença a ser ja molt alt, diu, per la recurrència de tots estos episodis. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
2: L'alerta roja per pluges intenses va obligar des d'ahir al tancament d'empreses, comerços i altres serveis a les zones afectades de la província. Martí planteja abordar l'impacte econòmic d'aquestes situacions mitjançant una negociació entre treballadors, empresaris i govern.
3: Esto requeriría una negociación entre los trabajadores, entre los empresarios y el gobierno para ver estos costes económicos que cada vez son más importantes, cómo se reparten de una forma equitativa que no perjudiquen la productividad de las empresas.
2: A més, el president de la patronal reclama un marc regulador que aclarisca com actuar davant futures alertes.
4: La Vila Joiosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joiosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joiosa.
5: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Són les 7:27, pendents també a l'edició valenciana de la brújula de tot el que ha succeït este matí al Congrés dels Diputats i no al doble decret presentat pel Govern Central en matèria d'habitatge, pendents també de la decisió del president del Govern Central, Pedro Sánchez, de si hi haurà eleccions generals o no. Sobre això mateix, precisament s'ha pronunciat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP.
6: Hace tiempo que estamos asistiendo al final del sanchismo en España, ¿no? Solo queda ya una puerta de salida, que es convocar las elecciones y dar paso a un gobierno serio de que de verdad atienda los problemas de todos los españoles y no estar centrados como está el Partido Socialista en España de resistir y aguantar a cualquier precio.
1: La secretària general del PSPP-PSOE, la ministra Diana Morant, posa el focus, en canvi, en PP, Vox i Junts per Catalunya.
7: Lo que ha quedado claro es que la mayoría del Congreso no representa a la calle. Mi opinión es de tristeza absoluta porque hay gente que le va la vida con la votación de esta mañana y desde luego han demostrado PP, Vox y Junts que no tienen sentimientos.
1: El dret a l'habitatge és el lema de la manifestació que demà dissabte tindrà lloc de matí a València, una manifestació pel dret a l'habitatge convocada pel sindicat de llogateres, el sindicat d'habitatge i la plataforma d'afectats per la hipoteca, i girarà a partir de les 11 del matí des de la Porta de la Mar de la capital valenciana. Finalitzarà al Palau de les Arts de la ciutat, on està programada una trobada del sector immobiliari. Amparo Sánchez.
8: L'objectiu de la mobilització és, entre altres motius, protestar contra els preus de compra i lloguer, l'especulació immobiliària, els desnonaments, l'infrahabitatge i el sense hogarisme. Esteban Arellano és portaveu del sindicat.
9: Lo que exigimos y lo que necesitamos es parar todos los desahucios de forma indefinida, bajar los precios del alquiler y establecer contratos indefinidos, sobre todo a través de una regulación que ataque los beneficios de rentistas y especuladores. Expropiar los pisos vacíos y dedicados a la especulación. Prohibir la compra de viviendas con finalidades especulativas y limitar el uso de la vivienda para uso residencial.
8: Els organitzadors reiteren que cada vegada són més les dificultats per accedir a un habitatge a causa dels elevats preus de compra i lloguer.
1: També hi haurà demà dissabte concentració en matèria d'habitatge, per exemple, a Elx. Avui ha sigut també dia de dades de l'atur. La desocupació registrada ací a casa nostra durant el mes de setembre ha pujat respecte a agost, Amparo.
8: El total de persones desocupades en torn de 181.200 són dones i 115.600 són homes. Del total hi ha 20.142 menors de 25 anys. Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i Pilar Mora, secretària d'Ocupació d'UGT.
10: Aumenta el desempleo, especialmente entre las personas menores de 25 años. Son casi 3.000 personas más en paro. Y entre las mujeres, que siguen representando alrededor del 61%.
11: Tenemos que preguntarnos quién está consiguiendo entrar en el mercado mercado laboral y quién se está quedando fuera. También tenemos que vigilar la calidad de ese empleo. El 55% de los contratos son indefinidos, pero la contratación parcial sigue siendo un problema.
12: Es van registrar 46.200 de aquests contractes més que en l'agost, fins prop dels 142.800. D'ells, en torn de 78.700 van ser indefinits i 64.100 temporals. Entre els estrangers, l'atur va pujar en 4.817 persones respecte al mes anterior, pel que la vicepresidenta primera i consellera d'Ocupació, Susana Camarero, reclama recursos al govern central.
13: Para que podamos ofrecer a estas personas que buscan empleo y provienen de una regularización impuesta por el gobierno de Sánchez, la orientación, la formación, la intermediación laboral que necesitan para incorporarse lo antes posible a un puesto de trabajo.
12: Per sectors, l'atur va pujar en el col·lectiu sense ocupació anterior i va baixar en tots els altres, sobretot en serveis, en construcció, indústria i agricultura. Des de la Confederació Empresarial Valenciana, la seva secretària general, Immaculada García, creu que s'ha d'aprofitar la incorporació de nous treballadors.
14: Para mejorar el ajuste entre la oferta y la demanda de empleo, especialmente en aquellos sectores y ocupaciones donde las empresas siguen teniendo dificultades para cubrir sus vacantes. Para conseguirlo, necesitamos identificar con rapidez qué perfiles profesionales demandan las empresas, mejorar la orientación y la formación.
12: Respecte a fa un any, l'atur va baixar al setembre en 2.771 persones en la Comunitat Valenciana.
1: Els tres detinguts majors d'edat per l'agressió racista a les festes de tavernes de la Valldigna a la Safor han passat avui a disposició judicial, han quedat en llibertat encara que amb una ordre d'allunyament respecte a la víctima que va ser agredida i després gravada aquesta agressió en un vídeo que va viralitzar-se a les xarxes socials. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a furtar i estafar distraent les víctimes, una organització criminal que actuava presumptament a municipis com ara Requena, Bunyol, Xiva, Xaste, entre altres, i a Sagunt la Policia Nacional ha detingut un home de 33 anys per furtar 4 catalitzadors en diferents aparcaments de la ciutat, aparcaments a més estratègicament ubicats a la capital comarcal del Camp de Morvedre, per exemple a l'Hospital de Sagunt o a l'estació de tren. Estos furtaments de catalitzadors de vehicles el que feia és deixar-los directament inutilitzables. Vesprada de divendres amb esport en directe o quasi en directe. Sergi López, què tal?
15: Què tal? Bona vesprada.
1: Diem això de quasi en directe perquè serà a les 8, que és el que tenim.
15: A les 8, València Bàsquet davant l'ASVEL Villerbona, França. Tercera jornada de l'Eurolliga. A les 8 i mitja, Joel Eldense en Lliga. Ho fa el nou Pepi Comat davant l'Oviedo, un Eldense que ho fa ja amb l'oficialitat de Leo Messi com a nou propietari del conjunt alacantí. En el València, l'última hora que passa, evidentment, per aquest entrenament en el dia d'avui, recupera futbolistes el tècnic Javier Aguirre i pendents també del Juí del València amb la productora del documental de Vinícius. Va acabar sí. Tot aquest tema al jutjat. Sí, última sí. Hora a València. Víctor Lluc, bona vesprada.
16: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Compte en l'àmbit esportiu que l'equip ha fet este matí el penúltim entrenament de la setmana perquè demà sí que treballarà. Dissabte hi haurà entrenament de les ordres d'Aguirre i descansaran diumenge i dilluns ja per afrontar la setmana que ve l'últim tram de la preparació del partit davant el Racing de Santander. Un partit per al qual veurem si finalment entren en la convocatòria Tàrrega i Diacabí. Diacabí ha treballat tota la setmana amb el grup. Avui ha començat a fer-ho Tàrrega i també estem pendents de l'incorporació de Fulquier que ha fet alguna part de l'entrenament amb l'equip. I dos apunts negatius a les de Dan Juma, a veure com evoluciona de cara a aquest partit davant el Racing i que definitivament Diego López haurà de tornar a passar per quilòfan per a netejar de nou la zona afectada del genoll arran de la lesió que va patir a final de la temporada passada.
15: Gràcies, Víctor. Tres dies lliures té el Llevant. El cap de setmana dilluns tornarà a la faena el pròxim dimarts i el Castelló busca mantindre el liderat de segona Castàlia. Víctor Frank, bona vesprada.
17: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Sense futbol de primera, els focus futbolístics en la província de Castelló apunten al Club Deportivo Castelló, que el diumenge en Castalia buscarà una victòria davant del Ceuta que li permetisca mantenir la seva privilegiada primera posició en la taula. La baixa del lateral dret francès Mellot, la principal per a Pablo Hernández, que podrà comptar pràcticament amb el seu equip de gala per tal de buscar una nova victòria.
15: Gràcies, Víctor, i a Elx. Tenim futbol a Elx, ho dèiem, este és començament d'aquest partit entre el Dense i Oviedo. Felipe Canals, bona vesprada.
18: Bueno, vesprada, Sergi, desde las 8:30 en el nuevo Pico Amat, el Club Deportivo Eldense busca ante el Oviedo la primera victoria de la era Calleja. Hasta ahora, dos partidos con el técnico madrileño en el banquillo de Elda, dos derrotas para los azulgranas. Por cierto, ya es oficial desde ayer por la tarde la adquisición del Eldense por parte de Leo Messi, todavía pendiente del último trámite en el CSD, pero ya es una realidad la presencia del astro argentino como máximo accionista del Eldense. Y el Elche ha cerrado su mini pretemporada en San Pedro del Pinatar con victoria por 3-2 ante México Sub-20.
15: Gracias, Felipe. Y a la cantorna, Oriol Soldevila amb l'Hércules després de la lesió. David Esteve, bona vesprada.
19: Bona vesprada. El Hércules busca mañana a partir de la 1:00 su cuarta victoria consecutiva, el 12 del 12, prácticamente con toda su plantilla a su disposición. Así afronta Beto Compain esa cita que tiene mañana en el Rico Pérez, en un horario poco habitual. Además, el técnico blanquiazul recupera a Oriol Soldevila, que estará en la convocatoria y podría reaparecer después de perderse las últimas jornadas por una lesión en el sóleo.
15: Fins així la actualitat esportiva, Ramon. El futbol torna la setmana que ve, per cert, i encara que serà el 14 d'octubre, ahir comença ja la campanya d'abonaments del València per al nou Mestalla. A través de la pàgina web tenen ja tota la documentació. Lo primer, juntar els grups. Si tu tens una entrada en ton pare, en un germà, en un amic, sí, i vols anar junt al nou Mestalla i en l'actual no esteu junts,
1: s'ajunteu
15: i a través de la pàgina web feu grups i a partir d'ahir l'elecció.
1: Bueno, bon apunt i final de servei públic.
15: En el Roig Arena va ser exactament igual. Pues comença el 14 d'octubre.
1: Gràcies, Sergi. Bon cap de setmana. Adeu, adeu. Continuarà plovent en les pròximes hores i dies. Tenim avisos actius, groc, taronja, a tota la comunitat per part d'AEMET. Esta pròxima nit podria tornar a ser una nit complicada, també jornada amb moltes precipitacions la de demà dissabte, encara que en principi el de diumenge ja s'espera un dia una miqueta més estable. Inestabilitat en qualsevol cas, que les autoritats insisteixen, precaució i prevenció. La situació podria canviar en apenes uns minuts, en apenes uns pocs quilòmetres, i això, és avisos groc i taronja podrien decreixer o creixer també. Així està la comunitat valenciana a 2 d'octubre de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa amb el focus ben posat en aquests decrets de vivenda i el futur de les eleccions generals o no. Tot això ho conten els companys de La Brújula, amb Marta García ayer al capdavant, així a la ràdio, a Onda Cero. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
20: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
21: En el barrio, las cosas buenas corren de boca en boca. ¿Y ya te han contado lo de Milar? Este mes tienen un televisor mini LED Samsung de 55 pulgadas por solo 429 euros, con inteligencia artificial que mejora la imagen y adapta el sonido a cada escena. Por solo 429 euros. Milar, si eres del barrio, ya nos conocemos.
22: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
23: Ya es septiembre, vuelve el cole, vuelve el trabajo, vuelven los horarios y en casa volvemos a conectarnos todos. Con la vuelta al cole de Hola Wifi, el alta es gratis, no hay matrícula. Además, entras en el sorteo del pack Vuelta al Cole con tablet Samsung, auriculares, mochila y material escolar. Este septiembre, pásate a Hola Wifi. Llama al 635 30 30 30. Hola Wifi, internet rápido y estable, vivas donde vivas.
24: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
25: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, cadenas, anillos, incluso piezas de una herencia. Y mientras siguen en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Joyería Sancho te pagamos más por tu oro. Tasación gratuita, sin compromiso y dinero al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje o simplemente tranquilidad. Joyería Sancho, en Sátiva y Alcoy. Porque los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron.